en donacions regulars voluntàries i no remunerades. No obstant això, en molts països els serveis de sang continuen tenint problemes per oferir sang suficient i garantir la seva qualitat i seguretat. Cada any es donen al món gairebé 120 milions d'unitats de sang. Tanmateix, aquesta quantitat no és suficient per satisfer la demanda mundial i molts pacients que necessiten una transfusió no tenen accés oportú a subministraments de sang segura. La sang no es pot emmagatzemar indefinidament i per això es requereixen donacions constantment. És necessari comptar amb donacions periòdiques que permetin garantir en tot moment el subministrament per a qui ho necessita. Malgrat la demanda mundial, les taxes de donació varien d'un país a un altre i alguns països d'alts ingressos registren fins a 7 vegades més donacions que països de baixos ingressos. Les transfusions de sang són necessàries per a una àmplia gamma de trastorns de salut, per exemple, anèmia, complicacions durant l'embaràs i el part, traumatismes greus a causa d'accidents i intervencions quirúrgiques. A més, s'utilitzen periòdicament per a pacients amb trastorns com ara anèmia i talassèmia i per a productes destinats a tractar la hemofília. És essencial preservar la seguretat i l'eficàcia dels procediments de recol·lecció, emmagatzematge i l'ús de la sang donada. Aquests procediments, anomenats en conjunt hemovigilància, abasten tota la cadena de transfusió sanguínia i s'apliquen per normalitzar l'ús de la sang en atenció sanitària. La campanya de l'Organització Mundial de la Salut per al Dia Mundial del Donant d'aquest 2025 té per lema «Dona sang, dona esperança, junts salvem vides». Amb aquest missatge destaca la capacitat dels donants de sang per donar vida a qui la necessita. Es tracta que la població prengui consciència que és possible salvar vides mitjançant l'acte simple de donar sang.

0: En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones para que puedas dedicarte a lo que de verdad importa. Fibra y dos líneas móviles por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.
1: Puedes pasarte todo el día entre papeleo, llamadas y reuniones urgentes, entre el tráfico, cafés y gente con prisa. Y es que a veces lo que necesitan nuestros días son noches. Un tiempo extra que no te pide nada, pero te lo da todo. Deporte, conversación y un rato para ti. Porque la prórroga del día empieza aquí, en Radio Estadio Noche. Tu cita diaria con el deporte, el entretenimiento y el análisis. Con Edu Pidal, de lunes a viernes a las 11:30 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero, Castellón.
3: Un passat que ens guia, un present que ens uneix i un futur que escriurem junts. Castelló celebra el 775 aniversari de la ciutat i ho fa en gran. La programació inclou l'extraordinària exposició del privilegi de trasllat original. El document, signat pel rei Jaume I en 1251, es podrà visitar al Menador del 8 de setembre al 8 de novembre. Tampoc faltaran les visites històriques teatralitzades, la pólvora i els concerts, les activitats obertes a tota la família o la gala dels Premis Ciutat de Castelló. Feliç 775 aniversari, Castelló. Ajuntament de Castelló. Tota la info a castelló.es.
4: El dimarts 8 de setembre, programa especial Comunitat Valenciana en la Onda amb motiu de l'inici del curs escolar. A partir de les 2:30 estarem en directe des del Col·legi Tomàs de Montanyana de València per a viure de prop la volta a les aules i conèixer com afronten este nou curs alumnes, famílies i professors. Un programa especial per a parlar d'educació, de nous reptes, projectes i de tot el que suposa tornar al col·legi després de les vacances. El dimarts 8 de setembre, a partir de les 2:30, Comunitat Valenciana en la Onda en directe des del Col·legi Tomàs de Montanyana de València. Col·labora Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
5: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
6: Esto promete, Manu.
5: Ya lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesito una oferta ganadora.
6: Huele a compra, Manu.
5: A ver, huele.
7: ¡Va! ¡Y va! ¡24 horas!
6: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
5: ¡Venga! Ocasión Plus.
8: Les empreses rurals són el cor de la nostra província. Confiar en elles és la millor aposta pel futur de Castelló. Generen oportunitats i ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida. Les empreses de l'interior són més que negocis, són part de la nostra identitat. Des de l'agricultura fins a la ramaderia, passant pel turisme rural i l'artesania, aquestes empreses ens uneixen i ens reforcen. Donar-los suport és invertir en el nostre futur, el verdader motor de l'interior de Castelló. Diputació de Castelló.
2: Onda Cero, Castellón.
9: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.

Més nota el plat, el conill, la perdiu o el jabalí, capitegen bona part dels plats dels restaurants que entre els mesos d'octubre i desembre organitzen jornades gastronòmiques dedicades a la caça. La trilogia del bosc no es pot entendre sense els bolets, els boscos de la comarca dels Ports, el Penyagolosa, la Canal del Navarrès, el Racó d'Ademús, Cima de la Vall Digna o la Vall d'Albaida són alguns dels punts més rics en aquest tresor de la terra al nostre territori. Una activitat de sobra regulada des de fa 30 anys i que només permetís l'ús de gabinets o navalles i els recipients deuen permetre la caiguda de les espores utilitzant cistelles de vímet o similars. Tots aquests plats reclamen un bon caldo o una bona olla, que tornen a estar de nou en el repertori de les cartes dels restaurants i en els plats de cuina de les cases un cop la calor de l'estiu ens ha abandonat fins l'any vinent. La tardor és també l'època de la preparació d'alguns dolços vinculats a les fruites de temporada. Per exemple, les pomes, que no només s'utilitzen per al consum directe, sinó per a la preparació de mermelades i compotes. Però el dolç fruiter per excel·lència de la tardor és el codony. Aquesta és una activitat tan estesa que no només s'elabora en aquelles cases que tenen un codonyer plantat al seu hort o jardí, i de fet és l'únic fruit que es compra per convertir-lo en crema de codony. Una època per seguir disfrutant i coneixent el territori a través de la bona cuina.

0: En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García.
1: Estás en la cola de correos, tienes 17 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 50 minutos de más de uno.
2: Claro, visto así.
1: Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Castellón, 88.7.
4: Un passat que ens guia, un present que ens uneix i un futur que escriurem junts. Castelló celebra el 775 aniversari de la ciutat i ho fa en gran. La programació inclou l'extraordinària exposició del privilegi de trasllat original. El document, signat pel rei Jaume I en 1251, es podrà visitar al Menador del 8 de setembre al 8 de novembre. Tampoc faltaran les visites històriques teatralitzades, la pólvora i els concerts, les activitats obertes a tota la família o la gala dels Premis Ciutat de Castelló. Feliç 775 aniversari, Castelló. Ajuntament de Castelló. Tota la info a castelló.es.
3: Onda Cero Castellón, 88.7.